i feru malament. La por de no fer-ho i haver-ho hagut de fer-ho abans que toqui o de fer-ho quan ja hauria d'estar fet.